podràs besar-la quan ho estàs con ella. Algo que hará falta, sentiràs mi aliento frío por tu espalda. Ojalá tus manos mueran al tocarla. No, no podràs amarla, no podràs besar-la quan ho estàs con ella. Algo te hará falta, morderàs tus labios, sangraran de rabia, solo tendrás